0: Son Siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

vibration of the groove.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Aguiló i de Francesc Magener. Radiarem dues estrenes, una sardana cantada, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol, Rafael Figuera Sauladell, en el 120 aniversari del naixement. Obligada de tenora i tiple. A Pinya Seca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem acabat d'escoltar a Pinya Seca, obligada de tenor i tiple de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona amb els solistes Josep Coll i David Plans. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Aguiló Blasco, en el 138 aniversari del naixement. Josep Aguiló nasqué a Tarragona l'11 de juliol de 1888 i va residir a Llagostera des de 1926. Intèrpret de cornetí, formà part de les cobles La Principal de Cassà i La Principal de Llagostera, entre d'altres, alhora que exercí de professor de música a l'Escola Municipal de Llagostera. Va compondre unes 300 sardanes, de les quals avui una gran part es consideren perdudes o no localitzades. Va ser probablement el primer compositor de sardanes que va escriure obres amb finalitat publicitària. D'aquest estil escrigué La Nit del Tigre, per una empresa d'Arenys de Munt, i La Veu del Seu Amo, per la discogràfica La Voz de Su Amo, amb dues enregistrades en disc de 78 revolucions. Excel·lent instrumentista, era de caràcter jovial, amb tocs de bohemi. Era inventor, i segurament per aquest motiu era conegut amb el sobrenom d'enregadora. Per exemple, va intentar comercialitzar un nou model de fanal per a locomotores, un projecte que finalment no va prosperar. A Llagostera va ser objecte de diversos homenatges, en el tercer dels quals li fou dedicat un carrer. Entre les sardanes de Josep Aguiló destaca la titulada Cel Rogent, enregistrada diverses vegades per cobles de primer nivell. Josep Aguiló moria a Llagostera el 27 de març de 1958. Però avui no escoltarem Cel Rogent, ens decantarem per les sardanes publicitàries. Radiem La Nit del Tigre, interpretada per La Principal de la Bisbal.

Aquesta era la sardana La Nís del Tigre de Josep Aguiló en la interpretació de la principal de la Bisbal. I tancarem aquest espai històric de recerca i de documentació dels nostres compositors parlant de Francesc Mas Gené. Francesc Mas Gené neix a Vidreres el 8 de març de 1912. Fou compositor, director i un dels músics més destacats sorgits de la vila de Vidreres. Instrumentista extraordinàriament polifacètic. Dominava la tenora, el trombó, el violí i el piano. Inicia la seva carrera a la Cobla L'Arbocienca l'any 1935. L'any següent passa a la Unió Artística de Vidreres i després de la Guerra Civil forma part de la Joventut Artística. La seva qualitat com a músic el porta l'any 1941 a incorporar-se a la Cobla Orquestra Salvatana, de la qual fou tenorista i director durant aproximadament 5 temporades. Aquells anys consolidà el seu prestigi tant com instrumentista com en la direcció musical. L'any 1947 deixa la Salvatana i retorna a Vidreres per fundar la Cobla Orquestra AMOGA, acrònim d'Agrupació Musical Organitzada de Grandes Artistes. La major part dels seus components provenien de la Joventut Artística de Vidreres, reforçat amb músics d'altres formacions. Diverses publicacions indiquen que dirigí la Moga fins a finals dels anys 50 o fins i tot fins al 1961. Tanmateix, la documentació gràfica reunida per Josep Loredo permet precisar que va estar al capdavant de la Moga entre 1947 i 1950, any que deixa la formació per crear Francesc Mas i el seu conjunt, agrupació dedicada principalment als concerts i als balls, especialment al conegut local El Relicario de Lloret de Mar. Com a compositor deixà un catàleg de sardanes de gran qualitat, entre les quals sobresurten la Sageta, la Gitana, la Pobilla de Casa, Dues Annes, el Noi de l'Estanc. Francesc Mas morí a Vidreres el 24 de febrer de 1993, als 80 anys d'edat. Doncs d'ell escoltarem segurament la seva sardana més coneguda, La Gitana, interpretada per la Cobla Bisbal Jove.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Magener, titulada La Gitana, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. I ara les estrenes. Vista Vella és un poble de poc més de 150 habitants a la comarca del Tarragonès, al nord-est del municipi de la Secuita. Doncs el dissabte 27 de juny passat varen tenir festa amb una ballada de sardanes i encerclament de l'església, val a dir, molt maca. En el transcurs de la ballada interpretada per la cobla Maricel es va estrenar una sardana de l'Anna Abad que ara escoltarem. La va titular Vista Vella i ens l'ofereix la cobla Maricel.

Aquesta era una de les estrenes d'avui, Vista Vella, d'Anna Abad, interpretada per la Copla Maricel. I anem per la segona de les moltes estrenes que ens han arribat i que ens guardarem pel proper programa. Aquesta la va estrenar la Principal del Llobregat el divendres passat a Argelaguer. Colors de tardor, de Jordi Molina, sardana dedicada a l'Anna Llagostera per als seus 60 anys. Esposa d'en Ramon Comas, company de Ràdio La Vall, del programa Vall de Sardanes. Escoltem-la. Colors de tardor, de Jordi Molina.

Colors de tardor, de Jordi Molina, interpretada per la Principal de Llobregat. Sardana que s'estrenava a Argelaguer divendres passat. I un acte singular i bastant insòlit es celebrava a Figueres el 27 de juny passat. Es va tractar d'una cantada de sardanes per ballar a càrrec del grup Les Anxovetes. Sardanes de 7 tirades cantades que varen ser ballades. I avui n'escoltarem una bastant inèdita. La sardana no, la lletra sí. El Sereno, amb lletra i música, de Josep Coll.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: El Sereno, lletra i música de Josep Coll interpretada per les Anxovetes. Els hi ha agradat? Informació per avui dissabte. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré amb la Cobla Vila de la Jonquera. A 6:45 de la tarda, Castellbisbal, 18è aplec amb les Cobles Marinades, Ciutat de Terrassa i Sabadell. Al Pla de Santa Maria, 40è aplec amb la Cobla Reu Jove. A Granollers, aplec de nit, amb les Cobles Ciutat de Granollers, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, Centelles, amb la Principal del Llobregat, a Juneda, 45è aplec amb la Juvenívola de Gramunt, a Mataró, amb la Cobla Xaloc. A 7:45 de la tarda, Llambilles, amb la Cobla Ciutat de Girona. A 8:15 de la tarda, Taradell, amb la Cobla Lluïsos. Escó, 36è aplec amb la Cobla Vents de Riella. A 8:00 del vespre, Calafell, a la plaça de Catalunya, amb la Principal de Tarragona. A Escaldes-Engordany, amb la Cobla Ciutat de Solsona. A 8:45 del vespre, Arenys de Mar, amb la Cobla Montgrins. A 9:00 del vespre, a Olot, vigília del 63è aplec amb la Principal d'Olot. I a 10:00 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Cobla La Flama de Farners i Roses, amb la Cobla Foment del Montgrí. Fem una primera parada i ho farem a l'aplec de nit de Granollers per escoltar la sardana que el tancarà, interpretada de conjunt. L'aplec de Granollers de Francesc Camps amb la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar l'aplec de Granollers de Francesc Camps. Ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per diumenge. A 11:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Olot. 63è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A 11:00 del matí i a 5:00 de la tarda a Vilaplana, 21è aplec amb la copla Reu Jove. A 12:00 del migdia a la Granada amb la copla Catània. A 12:15 del migdia i a 6:00 de la tarda a Molló amb la copla Vila de la Jonquera. A 1:00 a Montellà i a Martinet, copla Rosaleda. A 6:15 de la tarda a Viladrau, 76è aplec de Matagalls amb la copla Genissenca. Per les 7 de la tarda, a Calonja, amb la copla Salvatana. Al Vendrell, amb la copla Juvenívola de Sabadell. A Mollà, amb la copla Berga Jove. A 8:15 del vespre, a Sant Pol de Mar, copla Ciutat de Terrassa. A Malgrat de Mar, amb la copla Baix Empordà. A la Seu d'Urgell, amb la Bellpuig Copla. A Cervera, amb la copla Contemporània. A Badalona, al Pati dels Pares Carmelites, amb la copla Marinada. A Blanes, amb la copla Mediterrània. A Pineda de Mar, amb la copla Nova Vallès. A Castelldefels, amb la copla Baix Llobregat, i a Calella, amb la copla Principal del Llobregat. A 8:00 del vespre, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la copla Vila d'Olesa, i a Santa Margarida i els Monjos, amb la copla Catània. A Gramunt, a la plaça del Mercat, amb la copla Vents de Riella. A Premià de Dalt, amb la copla Xaloc. I a 9:15 del vespre, a Pallejà, amb la copla Maricel. Repassant l'extensíssim programa de l'aplec d'Olot, m'he quedat amb una sardana força clàssica que feia molt que no escoltava. Què els sembla si recordem com feia Cantem i ballem, de Rossend Palmada?

Tami Ballem, de Rosent Palmada, amb la cobla Sant Jordi. Continuem la informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns a les 12 del migdia, Balaguer, amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda, Vila de Cavalls, amb la cobla La Flama de Farners. A les 7 de la tarda, Esparreguera, amb la Principal del Llobregat. A les Masies de Voltregà, amb la cobla Marinada. A 9:45 de la nit, Olesa de Montserrat, amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a 8:15 de la tarda, Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla Principal de Porqueres. A Girona, a la plaça de la Xemeneia dels Químics, amb la Ciutat de Girona. A 9:15 del vespre, a Sant Vicenç de Torelló, amb la cobla Canigó. I per les 9 del vespre, a Terrassa, amb la Principal de la Bisbal, i a 9:45 de la nit, a Porreig, amb la cobla Berga Jove. I acabarem amb les ballades de dimecres. A 9:45 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Marinada. A Mata de Pera, amb la cobla Montgrins. A Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell, amb la cobla Mediterrània. A les 10 de la nit, a Arbúcies, amb la Principal de Banyoles, a Castelló d'Empúries, amb els Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, amb la cobla Ciutat de Girona. Doncs precisament escoltarem la sardana que tancarà la ballada d'estiu de l'Escala, dimecres a les 10 de la nit, a la Riba, amb la Ciutat de Girona. La Font de les Ànimes, de Pitu Chamorro.

Era la copla Bisbal Jove la que ens interpretava La font de les ànimes de Pitu Chamorro. Tanquem la informació amb els actes per dijous i per divendres. Per dijous, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, a l'Estartit amb el Foment del Montgrí. A les 5 de la tarda a Camprodon, a la plaça del Carme amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Arenys de Mar amb la copla La Moreneta. A les 8 del vespre a Cadaqués amb la copla Vila de la Jonquera. Per les 9 del vespre a Banyoles amb la copla de l'Escola Municipal Conrad Saló. A 2:15 de la nit a Castellar del Vallès a la plaça del Mercat amb la copla Montgrins. I a les 10 de la nit a Calonja amb la copla Foment del Montgrí. A Pals amb la principal de la Bisbal. A Sant Pere Pescador amb la principal de Banyoles. A Llançà amb la copla Ciutat de Girona. A Vilassar de Mar amb la principal de Llobregat. I a Tossa de Mar amb la copla Flama de Farners. I passem a divendres. A les 8 del vespre, Calafell, sardanes a plaça de Catalunya amb la copla Meravella. A Ripoll, el claustre del monestir, concert amb la copla Sol de Banyols. A les 9 del vespre, a la granja d'Escarp amb la copla Pens de Riella. A Palol de Revardit, concert amb la copla Sant Jordi. A la Garriga, a la plaça de l'Església amb la copla Genissenca. A les Preses, amb la copla principal de la Bisbal. A 9:45 de la nit, a Manlleu, amb els Lluïsos Copla. A les 10 de la nit, a Ullà, amb la copla Rossinyolets. Anglès amb la copla Vila de la Jonquera, a l'Estartit, concert amb la copla Montgrins, a Tordera, a la plaça de l'Església, amb la copla La Principal de Banyoles, a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la copla Marinada, a Figueres, a la Rambla, amb la copla Foment del Montgrí, i 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la copla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui tancarem recordant un d'aquells sardanistes de plaça, conegut arreu, i també exdirigent de Sant Feliu de Guíxols, que ens deixava dijous passat. Potser molta gent no ho sap, era el guixolenc Albert Moreno Sellós. I ho farem escoltar la sardana que li dedicava Josep Antoni López i que el va acomiadar. Un ganxó sardanista amb la copla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: de la bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils. Ah, però són cançons de l'estiu.

això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento...

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surs, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons, eh?
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó. Es deia Black is Black.

0: Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billy Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad.
1: Antes nunca...

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard. Però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. Congratulations. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame, cómo te fue, o Cuéntame, cómo te ha ido, o Cuéntame, qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Pallos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el porom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava otra, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un one-hit wonder. Son of my father.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chick Corea Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Ella amava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie.
1: Charlie.
0: La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó. Escriure la cançó.

Teris no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tu fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar. No fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

0: un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978 anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super, Super...

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia, la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada? Germans Cocodrilos! Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, oh, oh, oh. Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980 i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir. La cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos. Maricó.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81... Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: Negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

0: picos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estil de Dolce Vita. Aquell estiu... Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser...

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies, com aquesta, Ni tu ni nada.

0: Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ai, no la xapa.

0: Sonar Manlleu.
1: Arreu del món. Radiomanlleu.cat.
2: Say low.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre segons.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: on Siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

meus llavis contra llavis, sense més explicacions.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: facis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit. Sai shoot

97.7. Freqüència d'èxits.

0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.